0: arbres plens de nius.
1: La Rondalla de la Costa va ser una formació molt peculiar. La fundà el cantautor valencià Marià Albero, instal·lat a Barcelona, amb la intenció de fer música moderna i progressiva amb la sonoritat de les rondalles tradicionals. El primer ingredient de la fórmula, la modernitat, li la proporcionaven els arranjaments de Xavier Batllés, un nom indissolublement lligat a l'ona laietana, la forma que va prendre el rock progressiu a Barcelona, hibridant-se amb el jazz i la salsa. I per al so de rondalla comptava amb una formació de músics irrepetible. El propi Batllés, Toni Xuclà, Manel Josep, Martí Soler, entre molts d'altres. El disc incloïa un grapat de musicacions de poetes valencians, entre les quals hi havia la primera musicació mai feta de Maria Beneito, la extraordinària recerca amb la qual hem començat. I també la primera de Francesc Almela i Vives, La finestra, amb la qual tancarem. Casualment, tots dos anomenats escriptors de l'any per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per al 2025 i el 2026. Fins la setmana vinent.
2: I a mig segle de vida, Records de València continua sonant com una memòria viva del talent, la sensibilitat i la música que encara ens explica qui som. Amb això ho deixen per avui. Rebeu una forta abraçada de Juanjo Alonso a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida. Rebeu.